aquests són els nostres consells. Olor en el ropero. Si noteu que qualque armari de la roba, de la cuina o del bany fa mala olor, proveu a fer-lo net molt bé i introduir un tassó de llet bollint. Deixeu-lo dues o tres hores, fins que se refredi. L'olor haurà desaparegut.

coneguem les nostres dites i refranys. Bona casa, bona brasa. Vol dir que a les cases riques hi ha abundància i de tot.

0: On the corn shelf there, Palma.
1: Join me, Lave Palmanova. From the back of the picture.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Formatge sec. Moltes de vegades el formatge se queda tan sec que no el podem menjar. Per solucionar aquest problema i aprofitar el formatge, talleu-lo en tallades primes, banyeu-les amb ou batut, passeu-les per pa ratllat i refregiu amb oli molt calent. Aconseguireu un aperitiu boníssim.

coneguent les nostres dites i refranys. Fot qui fot i visqui el rei, vol dir que el vencedor fa el que vol.

0: Son Nisa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Somos Jaume de Quiubert.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Tabló de fusta. Podreu fer l'onet després de tallar cebes, alls o qualsevol aliment d'olor forta si li tireu un pot de carbonat per damunt. Fregueu bé i després aclariu amb aigua.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Hola, soc Maria Dalmà Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

Aquests són els nostres consells. Pastanagues contra les rues. En les pastanagues podeu fer una bona mascarilla per prevenir les rues. Només heu de rear un parell de pastanagues de manera que els tassos quedin molt petits. Després, poseu-vos la ratlladura a la cara durant 15 minuts i aclarir amb abundant aigua freda. La vostra pell quedarà tensa i suau.

coneguem les nostres dites i refranys. Tant diràs que em faràs riure. Ho diuen aquell que, en el curs d'una discussió, treu a darrera hora proves convincents que podria haver aduït més prestes.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: Una garrafa de Sineu.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capí de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola Radio Murto, som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això mos fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Radio Murta.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

tots, com va això? Som en Cric Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

Aquests són els nostres consells. Betum sec. Si se vol assecar el betum per fer net les sabates, no vos preocupeu. El podreu recuperar d'una manera molt senzilla. Afegiu en el pot de betum unes gotes de llimona. No s'alteraran per res les propietats del betum i el podreu tornar a utilitzar.

0: dissabte, dia 3 d'octubre, arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. Des de les 9 del matí fins a les 6 de l'hora baixa, la plaça Major s'omple de bones oportunitats. Veniu, voltau, cercau i aprofitau. Aquest dissabte, Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. No vos la podeu perdre.
1: Hola, soy Concha Buica y quiero saludar a todos los oyentes de Radio Murta y a mi amigo Manu Blanco, por supuesto, perquè vos estim molt i perquè sou la meva gent.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: La Fira Gastronòmica d'Estellencs es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellencs.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Aigua d'abril, cap en un barril. El mes d'abril sol ploure poc.

0: de onde é que tu vienes, Santa Maria? Ah, mas para qual das Salinas?
1: Sonia Maria de Sineu.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que et

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el Polígamo?
0: Ei!
2: Ei! Som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una farada ben forta.
3: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
4: Hola, sóc en Joan Carles Bestart, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar. En poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molts d'anys, moltes felicitats i per molt més.
5: Yo soy un ciudadano común y corriente. Solo tengo un voto.

0: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
0: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre a la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: día descubres que tienes humedades.
1: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
2: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es. Murprotec.
3: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
4: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

Aquests són els nostres consells. Conservar la pana. La pana és un teixit que està de moda, però heu de saber que perquè mantengui les seves qualitats és millor no planxar-la. Així, si la peça de roba la podeu rentar en casa, és millor que encara a mida la cepilleu i quan la pengeu l'estireu bé. I com a darrera cosa, li podreu passar la planxa teva, però per al revés.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

0: Nostres professionals a Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Piment. Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. L'abundància mata la fam. Vol dir que generalment hi ha prou menjar per a tothom.

0: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba Hora Baixa a Bonança. Vine a dinar, queda sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonança. Hora Baixa, menjar, música i festa amb Llevant Events. No t'ho perdis, t'esperam a Bonança.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa. Trato familiar inmejorable. Con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violet sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! Boníssim!
2: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Vinicanella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Vinicanella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reservar la vostra data. Vinicanella, el millor final per una gran temporada.
0: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
3: Hola, som en Toni Frontera.
4: Hola, Manu. I vols agrair que t'estic. I també en els teus oients, perquè si els agrada sentir les meves cançons, escolta, jo encantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Sabíeu que l'autor d'Esquadra del Martiri de Sant Sebastià, que s'exposa cada any a Cort, dia 20 de gener, va ser el pintor Faust Morell?

0: Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. Des de les 9 del matí fins a les 6 de l'hora baixa, la plaça Major s'omple de bones oportunitats. Veniu, voltau, cercau i aprofitau. Aquest dissabte, Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. No vos la podeu perdre.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
4: Ei! Som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una farada ben forta.
5: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses cadenes.
3: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.
4: Aquests són els nostres consells. Aguacate per les cremades de sol. Si vos cremeu prenent el sol, piqueu la popa d'un aguacate fins a aconseguir una pasta uniforme i després l'apliqueu damunt les cremades. Evitareu que vos surtin les bòfigues.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 57 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99 656-81-22-99 Geoval 8.

0: Ana Maria de Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenals. De Brissabent, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta passada.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Juanico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.

0: Hola, som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet y Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Jean Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20.
1: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
2: Aquests són els nostres consells. Tassons molt brillants. Els tassons, amb el temps, acaben perdent lluentor, sobretot si les feis nets en sorren taplats. Per aconseguir que tornin a brillar, sols heu de fer-los nets amb aigua calenta salada i aixugueu-los tot d'una amb un pedaç.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Hola, som en Pep.
2: Hola, som en José Juan.
3: Jo som en Paco.
1: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
2: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
1: Yeah!

coneguem les nostres dites i refranys. Per manejar una barca com Déu mana, no basta ser nat a ser drassana. Encara que se tinguin bones disposicions naturals, cal estudiar.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
2: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
3: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pérez li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just davant el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el polígamo.
1: Ei!
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
4: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba hora baixa a Bonança. Vine a dinar, queda sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient. A partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta, dia 17 d'octubre a Bonança. Hora baixa, menjar, música i festa amb Llevant Events. No t'ho perdis, t'esperam a Bonança.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu.

Aquests són els nostres consells. Reposar esquelamàs. Si voleu que esquelamàs la romana quedin més esponjosos, seguiu aquestes instruccions. A sou batut li afegiu un bon raig de suc de llimona i a part mescleu la farina amb un poc de llevadura en pols. Reboseu, fregiu i bon profit!

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut! Salut!

0: porque en Triana se cambian los luceros, mi amor. ¿Por qué? Porque en Triana se cambian los luceros, mi amor. Por sevillana.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. La baia amarga no pot treure la mel dolça. Són accions pròpies des qui té mal caràcter. Recordeu, la baia amarga no pot treure la mel dolça.

0: Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: La Fira Gastronòmica d'Estellens es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellens.
3: Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oientes de Ràdio Murta. I també el meu amic, el Peix Xirós, en Manu Blanco. T'estim, amic, t'estim!

0: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el Polígamo?
1: Ei!

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Este año tu celebración tiene historia. En Can Eduardo llevamos más de 80 años haciendo de cada reunión una tradición. Preparamos nuestros menús de grupo con el sabor auténtico del mar y las mejores vistas de Palma. Perfecto para comidas de empresas, cenas familiares o encuentros con amigos. Reserva tu mesa para momentos especiales en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció d'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
3: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
4: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Viniquenella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Viniquenella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Viniquenella. El millor final per una gran temporada.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en Sant Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en Sant Jordi, martes y miércoles cerrado.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no tura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobles. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
4: Ei, tens pla per dijous?
5: Una nit d'estiu.
4: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
6: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a sa Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Vos veurem per Espotles el diumenge. Una farada ben forta.
7: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
8: Què menjaràs avui? A Xarop a Manacor? Ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta amb ganes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegraràs dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.

0: Santa Catalina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bona Gent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Los domingos vuelven a tener sabor a fiesta. A partir del domingo 13 de septiembre, el Club Escuela en Rabastas Estorres os espera con música, buen ambiente y pan boli para todos. Así que ya sabes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, baile y cena. Ven a mover el esqueleto al Club Escuela en Rabastas Estorres. ¡Te esperamos!
4: Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. Des de les 9 del matí fins a les 6 de l'hora baixa, la plaça Major s'omple de bones oportunitats. Veniu, voltau, cercau i aprofitau. Aquest dissabte, Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. No vos la podeu perdre.
3: Torna a la música en directe tots els dijous a Manacor. Restaurant Xarop obri la nova temporada de concerts amb Juli Duró, Tribut a Sabina, Crossband, Dos Aires i De Potada. Bon menjar, bona música i el millor ambient. Mira la programació completa a Instagram, @restaurantxarop i reserva la teva taula i vine a disfrutar. Restaurant Xarop, aquí la música sona en directe.
5: Coneguem les nostres dites i refranys. El cor no és traïdor. Es diu per donar a entendre que els presentiments solen indicar coses de veres.

Aquests són els nostres consells. Pastanaga bollida. Quan aneu a bollir unes pastanagues per un puré o per guarnició, proveu afegir a l'aigua una mica de sucre. Aconseguireu que estiguin més gustoses.

0: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
1: Hola amics, som en Jaume Sureda, pues envio una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a el meu amic Manu Blanco. Un beso guapasso!

Si no és avui, serà demà. Se diu per expressar sa fe amb una cosa que no ha vengut, però que un dia o un altre arribarà.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre este teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Oli que no se crema. Si voleu que no se passi i que conservi el seu color, poseu-li en la paella un tros de closca d'ou abans d'encendre el foc. Després, fregiu sense retirar-la. Ja veureu quin color d'oli més natural sense que se cremi.

coneguem les nostres dites i refranys. Pa, pa i no besades. Ho diuen a un que val demostrar molta estimació, però només de paraula, sense sacrificar-se ni donar cosa profitosa.

0: Son Maria, són de Porreres.
1: Som en Jaume de Sant Jordi.
0: Són de Maria Lídia de Sant Llorenç.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Recuerdas de aquel par de camelos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Cuiro sense cruix. Teniu un sofà o cadira de cuiro i vos agradaria nutrir-lo perquè no se li facin cruix? La millor manera és encerar-lo regularment amb una crema preparada amb una part de vinagre i dues parts d'oli de lli. Passeu aquesta mescla amb un pedaç i se mantindrà en perfecte estat.

coneguem les nostres dites i refranys. De pare sant, el diable fill. Vol dir que sovint de bons pares surten fills dolents.

Si ara t'escolt, ara ets que el fred que crema com el foc. Ara ets paraula, ara ets un gest, ara ets record que es fa present.

ets gegant, ara ets un traç, ara ets l'etern i lo fugaç, ara ets a prop i amb un sospir-te.

0: Per Sóller.
1: Són els vaquetes de la cabaneta.
2: Són de Francisca Terrassa de la Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Te quiero, rubia.
1: Ana Maite, rescatador real.
2: Hola, soy Mecate, de sus ciudadanos.
3: Amb un barat de sus sobrines.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Peus que vos suen. Un excel·lent secant per ells és la pols de talc. A més de desinfectar, eviten que estiguin sempre humits.

0: Sant Àngel de Maria de Salut.
1: Santa Margalida de Marratxí. Andacatge, Menorca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.